Sant Antoni camina amb el càncer. Participa en aquesta tercera edició de la Marxa Solidària, amb una caminada de 3 quilòmetres o una carrera de 5, obertes a totes les edats. Tot el que es recapti es destinarà a 6 associacions que treballen contra el càncer a les Pitiüses. Inscriu-te per només 10 euros a elitechip.net i suma't en aquesta jornada d'esport i solidaritat a partir de les 10 hores al passeig de Ses Fonts. Sant Antoni camina amb el càncer. Caminem junts per una bona causa. ¿Quieres renovar?

0: sabe que llevamos un par de semanitas sin salir de excursión y alguien se dejó deberes pendientes. Josep Antoni Prats, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Nos vam quedar sense orelletes y sense tot, ¿eh?
0: Pues sí, porque el día de San Miguel nosotros habíamos preparado una excursioncita por la zona para, bueno, para disfrutar además de la jornada festiva de San Miguel. No pudo ser por necesidades de la programación nacional, pero no íbamos a renunciar a esta ruta.
1: Que no penséis que no van a menjar alguna oreleta por allá. Yo fins i tot vaig veure els dimonis a la nit.
0: Bueno, pues no fue mala cosa.
1: Tampoc no... Va estar molt bé, sa festa. I doncs, sí, la idea era parlar un dia a Sant Miquel i dit, venga, ja que no vàrem poder fer-ho dia a Sant Miquel, i anem un altre dia, que no passa res. Pues sí,
0: vamos con retraso, pero le reiteramos la felicitación, que tendríamos que haberles hecho hace ya unos días.
1: Que es donguin per felicitats els Miquels, els Miquelles, els Miquelers i tot aquella gent de per allà.
0: Bé, perquè serem por felicitados, però igualmente no sirve de excusa el que hayan tenido recientemente su día grande, que todavía estén en fiestas, aunque haya pasado lo más gordo, pero todavía les quedan semanitas por delante con un programa de actividades que nosotros ya les iremos recordando. Pero lo dicho, que nos vamos a ir a esa zona, a San Miguel.
1: Sí, havíem pensat anar a San Miguel. San Miguel hem anat diverses vegades, perquè és un dels pobles amb més coses per veure, bé, com tots els pobles d'Eivissa.
0: Com més història, quizá, no? Podem dir història, que és de los antiguos, digamos.
1: Sí, recordem això, el temple de San Miguel és un dels quatre temples antics dels campitius. Quan es fan els quartons, els quatre quartons tenien cadascun una església inicial, que eren Sant Jordi, Sant Antoni, Sant Eulària i Sant Miquel. I per això el temple de Sant Miquel és un d'aquestos que val la pena visitar sempre.
0: Bueno, que és particular, que és un temple, però que sí parece aquell una fortaleza.
1: Jo crec que ho devia ser una fortalesa, no tenim documents que ho certifiquin, però pensa que està a un lloc absolutament estratègic, domina per una banda el seu pla, aquel pla fèrtil, el pla roig.
0: Però disfrutamos de les vistes, però en su momento era un bon lugar per a vigilar.
1: Exacte, i cap a l'altra banda vigila la possible entrada des del mar. Si algú se li ocorrés desembarcar en el port de Sant Miquel, haurà de pujar pel torrent amunt i el veuran des
0: d'allà. Que callonazos l'esperarien, segurament.
1: I el poden esperar bé. Per tant, fortalesa, control del territori i un interior molt interessant també té l'església, perquè recorda que té aquelles capelles pintades amb motius religiosos i altres motius també més mariners, aquelles sanefes. És una església molt, molt interessant i que se surt una mica del cànon habitual que trobam a les esglésies d'Eivissa.
0: O sigui, ahir la primera parada i la primera foto. Però vamos a andar, vamos a caminar.
1: Sempre que anem a Sant Miquel val la pena anar a fer una parada allí a Sant Miquel. En els pobles, església i un passeiget al voltant. Però jo us volia dur a un lloc una mica més agrest. La meva idea era passejar-vos pels límits del poble de Sant Miquel, pels límits amb Sant Joan, i fer una excursió que és una de les grans excursions que es poden fer per visitar la costa d'Eivissa.
0: Primero nos situamos, bueno, estamos hablando de un pueblo formado por tres vendas diferentes y vamos a visitar pues casi todas.
1: Dins l'església haurem vist que hi ha dos grans capelles i la capella central, la nau central, i això en certa manera representa les tres grans vendes del poble: la venda de Rubió, a l'oest, la venda de Sant Mateu, la venda d'Esport, que és la zona central, però no hem arribat en carretera i tal, i cap a l'est, tocant a Sant Joan, la venda de Benirràs, la gran venda de Benirràs. I us proposaria que anéssim cap a Benirràs.
0: Vinga, perfecto.
1: Anem a Benirràs i anem a fer una excursió que crec que és molt interessant.
0: ¿Y por dónde empezamos?
1: L'excursió és de Benirràs en Escaló de Silla.
0: Un buen paseo.
1: Sí, i començam, anem a deixar el cotxe a Benirràs mateix, a la platja.
0: Vinga.
1: És a dir, podríem deixar-lo més lluny i anar caminant, però escolta, ja caminarem, tranquils, ja caminarem.
0: I luego hay que volver a donde dejamos el coche, así que es interesante dejarlo cerquita.
1: Aprofitant que ja s'acaba l'estiu i que ja no hi ha aglomeracions a la platja, podem dur el cotxe allà i deixar-lo
0: ben aparcadito,
1: que no faci nosa, i començar a caminar.
0: Vinga, hacia dónde?
1: Al revés de com hem vingut, és a dir, agafem la carretera, bueno, primer fem una visita a la platja, observam
0: un xapazol,
1: tot això, i després agafam camí com si tornàssim endarrere per la mateixa carretera, i res, ben aviat la segona desviació que veurem a l'esquerra, és a dir, tornant a l'esquerra.
0: Sí, vamos a ir siempre pegaditos al mar. almenys al principi.
1: Al principi anirem de la mà cap endins, cap a terra endins, sí, clar, i després buscarem la mà exacta. Però agafarem el segon camí que veiem a l'esquerra. El primer és un que va en els xalets que s'han fet allà on s'havia de fer una grandiosa urbanització, sí, que afortunadament en el seu dia es va aconseguir aturar, no sense costos, però es va aconseguir aturar. I el segon camí que veurem és un camí que pres que s'enfila cap a la muntanya, un camí de terra. De fet, jo diria que si no arreglat fa poc, no és un camí apte per vehicles de rodes.
0: Aquí ja caminando i mirando al suelo.
1: És un camí per anar a peu. I agafant per aquell camí amunt, tiram amunt i veurem que quan que fem una pujada uns 200 metres o pot ser una mica més, o 300 metres de pujada, i arribarem a una cruïlla, ens trobarem un camí que podem anar cap a l'esquerra o cap a la dreta.
0: Vale.
1: Si anéssim cap a l'esquerra, aniríem altra vegada cap als xalets aquests que dèiem. No sé si arribaríem, però cap a la seva zona. I d'agafar cap a la dreta.
0: Vale.
1: Cap a la dreta baixarem una mica, però al cap de molt poc trobarem una altra cruïlla, un altre camí, que si anéssim a la dreta tornaríem a la carretera, i si anem a l'esquerra veurem que donem la volta a un espai que hi ha una tanca molt antiga, una tanca que es veu molt, molt bé, i anem donant la volta.
0: Este és el nostre.
1: Aquest és el nostre. L'agafam i ja no hem de canviar de camí en tot el temps. Okay. És aquest camí que veurem que primer s'enfila una mica, després comença a fer corbes i es va enfilant cap a la muntanya amunt, i finalment arriba, finalment no, i després arriba a un punt que està molt elevat, damunt de la cala, unes vistes.
0: Aquí és el lugar, no?
1: Aquí parada, aquí aturada.
0: A mi me quemaria el bocat allà, aquí.
1: Sí, si vols, sí, però després passaràs fam més endavant.
0: Puede ser, venga. Marta. Vale, solo medio.
1: Sí, mig i un trau d'aigua i tal. Perquè allí, si els pins no han crescut molt, que també podria ser, si els pins no han crescut molt, tens una vista sobre la cala meravellosa. Tens la cala als teus peus, amb el cavall Bernat, aquella muntanya de forma fàl·lica, es pot dir la ràdio?
0: Sí.
1: A mig de la cala, que es diu exactament igual que una muntanya, que té exactament la mateixa forma que està a Montserrat, que es diu el cavall Bernat també, per tant, alguna cosa deu haver-hi. I fins i tot es veu a l'altra banda els penya-segats, damunt dels quals hi ha la Torre d'Esmolar, i en els peus de la Torre d'Esmolar, Silla Murada, aquella illa misteriosa que algun dia
0: hem visitat. Alguna vegada.
1: Sí. Per tant, unes vistes fabuloses.
0: I hem terminat de subir, no?
1: Sí.
0: Que alegria.
1: Sí, bueno, ens veurem de tornar, però bé.
0: Bueno.
1: Però bé, ara, en el camí d'anada, comences a baixada. Comença una baixada i començam a fer corbes per anar-nos enfilant per una espècie de canal que mos enviarà cap a la mà. Ja, ben aviat ja començava a veure la mà per la banda nord. I feia unes corbes. Per cert, un terreny molt curiós, perquè començava a veure que els nostres peus caminen per damunt arena. És curiós perquè aquella baixada, el camí està fet damunt unes terres arenoses, que probablement és una antiga duna ascendent que va quedar allí fossilitzada i que ara la travessa, no?
0: Passatge desèrtico.
1: Sí, és curiós això. I després vas baixant, segueixes baixant i cada vegada veus més l'horitzó de la mà fins que arribes a la vora de la mà, damunt d'un penya-segat no gaire alt, d'uns 30 metres o 40 sobre el nivell de la mà, i un paisatge brutal, però no tens cap construcció excepte unes casetes de pescadors allí a la teva dreta, que són les casetes d'escaló de Silla,
0: que és nuestra, vamos a decir, nuestra siguiente parada, ¿no?
1: Sí,
0: un poco nuestro recorrido, pretendía llegar aquí.
1: Ara tens una mirada que val la pena fer una aturada també, i la següent aturada és a l'escaló de Silla,
0: i ahí la otra mitad del bocata y el baño, ¿no?
1: Sí, pots fer-ho allí, o si vols un secret, jo crec que
0: sí, sí,
1: encara m'agrada més anar fins a la punta de Silla. És a dir, passar les casetes de pescadors, anar darrere, hi ha una pujadeta, i vas per entremig d'uns pins i arribes a vista d'una illa que tens davant, que es diu Silla d'en Calders. I la terra allà on estàs, pots baixar-hi i forma una punta. Aquí sí que el paisatge és completament desert.
0: Sí.
1: Alguns diuen que és llunar i tot, que sembla la lluna, allò. Per cert, un topònim derivat de lluna que fan servir allí no és un topònim correcte.
0: Vamos a evitar, quedarnos con los topónimos, sí, tradicionales.
1: I això és la punta de Silla, efectivament. I la punta de Silla s'acaba a res, a 2 metres de Silla. Silla es diu Silla d'en Calders. I desgraciadament no pots fer un salt, per molt bon saltador que siguis.
0: No, mai no.
1: No pots fer un salt i arribar-hi, perquè Silla està molt més alta, una mica de Tallserrat, i està més alta que allà on estàs tu, i a no ser que siguis allò, siguis una mica aranya i saltis i t'agafis.
0: Mejor no probamos, por si acaso.
1: Deixa-ho estar, que encara no tenen els bombers. Per tant, disfrutam d'allí, de sa vista de sa punta de Silla, de sa vista de Silla d'en Calders, i si vols un banyat a discostar, té un petit raconet d'arena.
0: Perfecto.
1: Fantàstic.
0: Venga, i, si no, i volta, no? Volta por el mismo camino.
1: I ara sí, ara hi ha tornada. Tornada, sí, jo la faria pel mateix camí. Hi ha alguna possibilitat de fer una ruta circular per allí, però és molt llarga, et podries perdre. La meva recomanació és que tornis per el mateix camí. La pujada és una mica pesada, perquè et camí d'arena que hem dit abans, però després, una vegada arribes dalt en el lloc de vistes, ja tot és baixada fins a...
0: Està el cotxe, ja.
1: Fins a Benirras.
0: Nos dejamos caer y estamos de vuelta.
1: A veure si Benirras encara alguna cosa oberta que puguem refrescar-nos. Y ya está, ya han hecho excursión.
0: Y ya hemos hecho una buena excursión. Hemos hecho un buen paseo, desde luego, pues de Benirras a Escaló de Silla. Es la ruta que tenemos para esta semana. Josep Antoni Prats, pues la probaremos, disfrutaremos de todas esas vistas. Ahora que ya la cosa está.

0: financiación del Ayuntamiento de Ibiza y Transmed.
1: El resultado de una reforma se ve al final, pero se decide mucho antes. En cómo se prepara, en cómo se repara, en cómo se protege. Termina la temporada en Ibiza y llega el momento de preparar la siguiente. Durante octubre, en Rampusha paga 2 y llévate 3 en siliconas y juntas flexibles. Rampusha, asegura la calidad desde el principio. Rampusha, de la primera piedra al último detalle.
2: Saps que a les escoles d'adults també pots estudiar certificats professionals? Et permeten entrar en el món laboral amb un certificat que acredita els teus coneixements. Al CEPA Sant Antoni pots cursar 3 certificats: operacions bàsiques de neteja en edificis i locals, dinamització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Al CEPA Pitiuses pots cursar 2 certificats: operacions auxiliars d'emmagatzematge, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Aquests cursos estan adaptats a la temporada laboral d'estiu. Informa't a cepapitiuses.com o cepasantantoni.cat. Vine al CEPA, mai és tard per aprendre. Conselleria d'Educació i Universitats.
3: Llega el 17º Festival del Humor de Ibiza. Los días 5, 6, 7, 8 y 14 de noviembre, con el comandante Lara, Rubén García, el monólogo de los 80, Isabel Rey y su diva de barrio y Baleares Comedy Club. Entradas en festivaldelhumordivisa.com.
4: ¡Cómo me gusta el Festival del Humor!
5: Y a mí también.
6: Láser, el sonido de la vida.

0: 21 celebra 10 años de trayectoria, está de aniversario y también está de máxima actualidad porque estrena presidenta, así que hoy marcamos en rojo un nombre que va muy ligado, como decimos, a esa entidad, Palma 21. María Dalmaso, Sías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, bienvenida. Gracias.
0: ¿Cómo están siendo sus primeros días al frente de la entidad?
1: Ido molt bé, molt il·lusionada per aquesta nova etapa que començam. Palma 21 és una associació que va néixer fa 10 anys, és una feina col·lectiva de diferents persones que estan preocupades i ocupades perquè la nostra ciutat pugui ser un lloc habitable pels residents i pugui ser un lloc d'encontre, de vida de barris. I bé, ara aquest dia pues, estic posant-me al dia també de tota la feina feta i de engegar nous projectes.
0: Porque además usted siempre ha estado ligada a la entidad, sí. No le viene de nuevas.
1: No, yo ya fa anys que som sòcia de Palma 21.
0: Sí, muchos sí. Retos además los que tiene por delante la entidad Palma 21. Pero, claro, sobre todo Palma, la capital balear, muchos retos y muchos problemas a los que se están enfrentando los ciudadanos y los residentes, ¿verdad?
1: Sí, ens trobem amb un problema molt gran, sobretot pel tema de l'habitatge. Cada vegada és més difícil poder viure a la nostra ciutat. Moltes famílies se veuen forçades de sortir de la ciutat per poder viure. Ens trobem, bé, Palma 21 va ser un dels primers associacions en què varen parlar de la paraula gentrificació, que això vol dir pues, que barris on abans un s'hi podia viure amb uns preus assequibles, on hi havia un comerç de proximitat, una vida de veïnats, i això està desapareixent perquè els estrangers estan comprant les cases, bé, com tothom ja sabem, i bé, hi ha bastant de problemes, la mobilitat, el trànsit rodat que hi ha, sí. Continus embossos dins la ciutat, bé, el tema del clima, ara també estem amb el projecte d'esport de Palma, no? Que Palma 21 també fa feina amb altres associacions, ara per exemple amb Barca, amb el GOP, estan fent una proposta per salvar Portopí, perquè no volen que sigui un parc industrial, un polígon industrial com està plantejat, sinó que nosaltres proposem que sigui un parc cultural, ambiental i patrimonial, no? Perquè té un valor molt important Portopí, i bé i vol, també
0: molts temes, ¿verdad? Sí, molts temes por
1: delante. Sí, mos agrada parlar de la ciutat dels 15 minuts, sí. No? Que puguis anar en 15 minutos.
0: Vamos a ir hablando, sí, poco a poco de todas esas problemáticas. Usted hablaba de una. Lo que está claro es que la gentrificación se ha ido extendiendo desde el centro de la ciudad hasta diferentes barrios. Y claro, esas amenazas, ¿no? Es una clara amenaza. La amenaza va creciendo poco a poco. ¿Les preocupa en concreto eso, verdad?
1: Sí, molt. Nos preocupa molt.
0: ¿De qué manera se puede resolver?
1: Bé, hi ha moltes maneres de resoldre. La primera de totes és aturar. O sigui, el que nosaltres proposam és que Palma faci un pensament i s'aturi i se deixin de construir més habitatges, que hi hagi un repensament de tota la ciutat i que intentem que no hi hagi habitatges de lloguer turístic també a cases unifamiliars, que ja saben que a Palma en els pisos plurifamiliars ja està prohibit de fa temps, però també ara hi ha el tema dels habitatges unifamiliars en els quals sí que se pot fer, intentar per diferents vies que Palma sigui un lloc per palmesans.
0: Ustedes reivindican que Palma tiene que ser para habitarla. Han sido demasiado cobardes los diferentes gobiernos para actuar y para adoptar medidas eficaces, y no sé si considera usted que ya van tarde.
1: Bé, un pot tard sí que anem, eficaços no pensant que ho hagin estat, perquè si no, no tindríem la problemàtica que tenim ara. Però bé, és tard, però no, encara hi ha coses que se poden fer, i nosaltres tenim molts estudis fets, moltes propostes que ha fet Palma 21 al llarg d'aquests anys, i sí que hi som atents, de que des del partit polític pues se pogués fer un repensament, una aturada, un mirar la ciutat, no?, des de posar-li una mirada un pot des d'en fora i intentar que no se segueixi amb aquesta deriva, no? Però no pot ser que venguin tants creuers com els que estan venint, des de l'any que venen, amb la contaminació que provoquen. No pot ser que baixin milers de persones per comprar-se un tros de pizza i tornar a ficar-se dins el vaixell i en tot el que suposa de desgastament per les persones que hi vivim, de desgastament climàtic. Se poden fer petites coses, petites grans accions, perquè tornem a recuperar la nostra ciutat.
0: La vivienda, principal problema, sin duda, de esta comunidad autónoma, pero también la saturación turística, usted ahora lo comentaba, y ambas cosas que están muy ligadas, muy relacionadas. ¿Por qué cuesta tanto adoptar medidas también para frenar la masificación turística?
1: Bueno, supos que perquè hi ha molt d'interessos, no?, de moltes lobbies de hotelers i d'empreses que miren, pues, per aquest guanyar d'obvés amb aquesta facilitat. Però en el final els estudis i la realitat demostra que les persones no viven millor per més feina que hi hagi, més turisme que hi hagi. El turisme mos fa mal viure. El turisme fa poc, relativament poc, des dels anys 60. Abans hi havia altres motors d'economia a Mallorca i a les illes. Se podria fer un repensament i no deim que no sigui un turisme, però que sigui un turisme d'escala, no? Un turisme que estigui adequat a la nostra ciutat i que no sigui un turisme que mos mengi i que no deixi viure en els seus habitants.
0: En Palma 21 reflexionen també sobre altres assumptes, com és el canvi climàtic, la mobilitat. ¿És necessari fijar-se en altres ciutats europees per aprendre de elles? Perquè vostès recentment feien un estudi, ¿verdad?, fijant-se sobretot en París.
1: Sí, perquè París ha fet un gir brutal de la seva... Ara tothom va en bicicleta, o moltíssimes persones se mouen en bicicleta per la ciutat, han recuperat el riu, en l'estiu hi ha persones que segons quins sectors de riu s'hi pot inclús nedar. Els parisins... Bé, l'Ajuntament de París ha fet molta feina per això, i clar, sempre... tot està fet i el que hem de fer és copiar les bones idees que tenen altres ciutats, i París és una d'elles, i és vera que jo hi vaig estar fa poc i se viu un canvi de l'aire, de la contaminació, que a mi em va moltíssim, i bicicletes per tot, i dona gust veure una ciutat tan viva, tan desperta i amb tant de verd. El verd també és un altre tema, sí. Podríem tenir molt més verd a la nostra ciutat, i sí, París és una de les ciutats en les que ens podem emmirallar per moltes coses.
0: Fijarnos en lo bueno de otras ciudades, no en lo malo, porque en 2017 el presidente entonces de la entidad, Jaume Garau, decía que Palma iba por el camino de convertirse en Venecia, en una mera plataforma turística. ¿Estamos ya en esas?
1: Bueno, Palma s'està convertint en un parc temàtic, no? És un lloc de visita, no és un lloc on sigui agradable, tranquil i segur viure-hi. Molt de persones que vivien en el centre, parlant del centre no només com el casc antic, sinó d'avingudes per endins, inclús molt de barris, s'han anat a viure altres bandes perquè no poden suportar la pressió econòmica de lo que han hagut de vendre els seus habitatges. Bé, ha hagut molt de moviment fruit de que se fan iniciatives no pensades per qui vivim, sinó per qui mos visiten. I Palma necessita que pensem en per qui som.
0: Nos quedan nada, 30 segunditos. 10 anys dan para mucho. ¿Qué cree que es lo más importante que ha hecho Palma 21 en estos 10 años?
1: Bueno, Palma 21 ha estat un observatori del passat, del present i del futur, i nosaltres el que pensem que hem fet bé és observar la ciutat i estudiar-la i tenir documents per proposar millores i per procurar que Palma pugui seguir sent una ciutat on poder-hi viure.
0: Muy bien, pues María del Mar Socias, aquí lo tenemos que dejar, presidenta de Palma 21, que vaya muy bien y muchísima suerte.
1: Muchas gracias.
0: A ustedes, hasta mañana. Juan Andrés Sánchez, como siempre, una tarde más al frente de la dirección técnica. Mañana volvemos. Adiós.
2: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.